ebe letsatsing lane la Sontaha Valencia e tla be thulana jalo le Barcelona, ebe Alaves e tla be thulana jalo le Osasuna, Hamalaga e tla thulana jalo le Levante, ebe Espanyol e thulana jalo